0: 1:09, seguimos en directo en Hoy por Hoy Castellón. Como cada día les vamos a actualizar la información del tráfico. En estos momentos los accesos a la ciudad con más afluencia son la avenida Valencia, Ronda Este, Ronda Norte y avenida Casalduc. Y en cuanto a la zona centro se observa más intensidad de vehículos en calle Gobernador, Ronda Millars y Ronda Magdalena.
1: Pero Juan, ¿todavía con ese coche de 15 años?
2: ¡Buf! Estoy hecho un lío, María. Eléctrico, híbrido, gasolina, no sé qué modelo es el que más me conviene. ¿Y tú? Veo que ya vas de estreno con tu nuevo Renault.
1: Pues claro, hombre. Es Autersa. Te asesoran de maravilla y te ofrecen todas las alternativas adaptadas a tus necesidades. Además, te dan la mejor valoración por tu coche viejo.
2: ¡Anda! Pues es precisamente lo que necesito. Voy a informarme ahora mismo.
3: Autersa, tu concesionario oficial Renault y Dacia en Castellón. Avenida Valduixó 44 y Villarreal, carretera de Honda, kilómetro 1.
4: Hoy por Hoy Castellón. Andrea Jarque.
0: Pues volvemos a hacer parada en la Feria de Motor Ocasión, donde está nuestro compañero David Costa Rosa. David, buenos días.
5: Buenos días de nuevo, Andrea. Continuamos en este paseo por la 30ª edición de Motor Ocasión. Lo hacemos ahora con José Miguel Monzo, gerente de Quadis Marzá. José Miguel, molt bona vesprada.
6: Bona vesprada, ¿qué tal?
5: Bueno, veiem que porteu una flota espectacular, més de 100 vehicles.
6: Sí, així es duem, pues això, uns 110 vehicles de les quatre marques que representem, Audi, Volkswagen, perdona, Skoda i Volkswagen comercials, i alguna coseta també un poc més exclusiva, com algun Porsche i alguna coseta més per ahí que tenim amagada.
5: Moltíssima varietat també en quant a motoritzacions, veritat?
6: Sí, així és. Dins de la nostra gamma de vehicles tenim els clàssics motors de combustió, gasolina o dièsel, i per descomptat elèctrics com el Skoda Elroq o l'Audi Q4, híbrids que estan pegant molt fort, el Q3, el Tiguan, el Q5, també el híbrids, estos híbrids que te deia, perdona, els endollables, i també híbrids no endollables o microhíbrids, com per exemple este Q5 o este Q8 que tenim així, no?
0: David.
5: A més també veig... Sí, dime, Andrea.
0: No, estic veient alguns vehicles que duen en Quadis Marzà, que podríem dir que són sí. d'una gamma una miqueta més alta. No sé si el seu gerent faria l'honor d'acompanyar-te a que pogueres entrar almenys una volta en la teua vida en un d'estos vehicles i ens podem quedar en una bona foto, així als estudis. Estem Àngela Berlanga i jo veient-te en directe. El Hechizum, va, un dels top.
5: Podem entrar, José Miguel... Sí? Perfecte, pues vinga, què m'ha agradat? Quin model és aquest?
6: Este és un Audi Q8. Este seria un poc, diguem, el buque insignia, no? Este seria el vehicle a nivell SUV, a nivell de vehicle tot terreny, el vehicle elevat, seria el vehicle més premium, més luxós de la marca Audi.
5: De moment, per una vegada a la meva vida, podré pujar-me en aquest cotxe.
0: David, és la teva oportunitat, eh?
6: És un SUV coupé.
5: És la meva oportunitat.
6: Un SUV coupé en el que no tenim, les portes no tenen marc, que li dona un aire molt més deportiu, un interior... immens, grandíssim. Passa, per favor, puja tu.
5: Gràcies.
6: Que...
5: Gràcies, Andrea. Estic
0: Estem veient, David.
5: Ara mateix el Q8.
0: Estem veient, i a més se t'ha pisat de pell negre.
7: Oye, te queda bien.
5: Espectacular. Me queda bé el cotxe?
0: David,
5: sí, no?
0: David, ara mateix, qui vulga conèixer a David Costa Rosa, en aquest moment és el seu moment, la seva oportunitat de veure-lo.
5: És el millor moment.
0: Moreno de pell i en un cotxe com el que te mereixes, David. Que tot el món pose la tele, per favor.
7: Saps què pareix? Pareix un futbolista ara mateix,
0: Per afirmar els
5: autògrafs. Un futbolista.
0: Un futbolista del Club Deportiu Castelló, sí, totalment.
5: M'imagino moltes coses en aquest cotxe, aniria molt
0: puestos. Com quines, David?
5: Uf, pues me n'aniria, el primer que faria si tinguera aquest cotxe seria agafar tots els meus amics i fer un viatge llarg a qualsevol punt d'Espanya o de l'estranger.
0: David, sí que tens pocs amics que te caben dins d'un cotxe.
5: Bueno, així, a veure, els amics bons de veritat a la vida se compten en els dits d'una mà, Andrea.
0: Bueno, això ja ho saps. Jo, a mi em fan falta dos. No, però David, ho has dit molt entusiasmat lo de què faries en aquest cotxe, alguna idea més?
5: Bueno, tinc més idees, però te les comento després.
0: Vinga, va, després del directe comentarem amb ese Audi Q8 en el que està pujat el nostre company David Costa Rosa. Te queda molt bé, David. Jo crec que és una bona oportunitat per a tots aquells que estan buscant vehicle, que poden anar a la fira. No sé si voleu comentar-nos alguna cosa més.
5: Bueno, què podem comentar més d'aquesta meravella?
6: Pues bé, com pots veure, és un vehicle molt espaciós, és supergran, els seients són seients deportius que són superconfortables per a aquest tipus de viatges que dius. En aquest cotxe pots fer un viatge llarguíssim, evidentment en les parades recomanades per la DGT, per descansar, no? Però pots fer un viatge llarguíssim i arribar tan tranquil perquè el confort és amplíssim. un motor de pràcticament 300 cavalls que te pot dur al ritme que consideres oportú i un confort, vamos, top. A més, en tots els assistents de seguretat, de conducció i de navegació que distingueixen a esta marca, en el qual te fa aquest tipus de viatges que comentaves, pues, super, super confortable. Com pots veure, l'espai genial per a aquest viatge d'amics, no? O sea, que és un cotxe premium donde los haya.
5: Bueno, pues done fe, Andrea, de bueno, lo que dijo José Miguel es verdad.
0: David se ha quedado pegado como una ventosa, no volváis a
5: ver. Ya no me lleveu así, ¿eh? Yo me quedo así.
0: Anem a acomiadar, a veure si eres capaz de ir del coche, y si no, en la próxima conexión, si continúes ahí, pues anirem a traure-te en directe. David Costarrosa, gracias por la conexión.
5: Venga, fins ara, Andrea.
0: Bueno, Ángela Berlanga, ¿qué te ha parecido nuestro compañero? Que en vez de David Costarrosa le podemos llamar señor Costarrosa en ese pedazo de coche donde se ha subido, ¿eh?
7: No, no, a partir de ahora es Don Costarrosa.
0: Don Costarrosa,
7: ojo. Don Costarrosa está, vamos, en su mejor momento y en ese coche, cochazo, ¿no? Ese Q8 que, bueno, yo me quedaría con él, ¿eh?
0: Bueno, claro, cualquiera. Si nos abren la puerta y suben de esa manera, pues no sería para menos. Después volveremos porque nos queda una paradita allí en la Feria de Motor Ocasión, conociendo estas oportunidades que están activas hasta el próximo domingo aquí al ladito de la radio, en el recinto de ferias y mercados, donde me está haciendo señas nuestro técnico Álvaro y se me ha ido la cabeza de lo que estaba diciendo. Feria Motor Ocasión, desde hoy hasta el próximo domingo, aquí en el recinto de ferias y mercados, donde encontrarán oportunidades únicas accediendo a este recinto. Eso por un lado. Por otro, vamos con a quien corresponda, que está aquí Ángela Berlanga, con cosas aquí encima de la mesa. Yo no sé cuántas cosas nos tienes que contar hoy, Ángela.
7: Mira, pues hoy podemos ligar la idea de comprarnos un coche.
0: Ligar quería David con el coche, ojo.
7: También. Sí. Y sobre ligar, pero ligando ideas, en este caso, podemos ligar la idea de comprarnos un coche para viajar, como bien decían, o para nuestro día a día. Si lo comparamos con una de las quejas que nos ha llegado hoy a nuestro apartado de quien corresponde.
0: ¿Y qué tiene que ver esto?
7: Pues tiene que ver con una queja con el transporte público.
0: Ah, vale.
7: Con el transporte público que, bueno, nos reiteran en este caso, en este caso hablamos del tram de Castellón, que vuelven a no funcionar esas pantallas en algunas paradas, que además también en una de las paradas alternativas que hay durante las obras, que está ubicada en la Ronda Magdalena, es una parada de autobús que sí que cuenta con pantalla, pero no cuenta con información para ese tram, ya que no suele ser su parada habitual, sino que es una parada alternativa. La queja viene porque dice que han llegado a estar esperando más de 15 minutos sin que pase ninguno de estos vehículos con el calor que hace estos días, y que además se toparon con que no había esa información y que al entrar dentro del vehículo cuando este llegó no funcionaba lo de pagar, por lo tanto el viaje le salió gratis, pero tampoco funcionaba el aire acondicionado y dicen que se hizo bastante largo ese viaje.
0: Bueno, pues siempre hablando de estas pantallas, yo no sé si habrá semana que no hablemos de estas pantallas, así que seguiremos insistiendo en este tema. Siempre hemos dicho que es una herramienta muy útil para esos usuarios del transporte público que puedan estar informados de esos trayectos. Eso por un lado. Ángela, ¿qué más tenemos?
7: Pues también tenemos otra queja ligada a la playa de Castellón, concretamente a la playa del Planetario, conocida como la playa del Planetario. Es una playa donde ahora mismo Costas está trabajando en llevarse arena y, bueno, quitar arena en este caso. De momento está amontonada, lleva unas semanas amontonada, y la queja viene porque hay zonas donde hay maquinaria trabajando y no te puedes poner de esta playa, y otras que directamente no puedes ver la playa de las montañas de arena que tienes delante de ti. Ahora mismo Costas está trabajando en la retirada de esta arena que se lleva a las playas de Benicàssim y de Oropesa del Mar, que han sufrido esa regresión con los temporales, y parece ser que, bueno, los usuarios están enfadados con este tema. Hemos conocido que los trabajos durarán unas semanas más y que se apura en este caso en tiempos por un tema ligado también a los temporales, y es que cuanto más tarde comiencen estos trabajos, menos regresión hay de cara a la temporada alta estival, por así decirlo, pero es verdad que es algo molesto y que es cierto que llegas a la playa y no ves la playa, ves una montaña de arena adelante y no ves el agua.
0: Bueno, pues nos llega esta queja que nos cuenta nuestra compañera Ángela Berlanga, que todavía faltan unos días,
7: unas semanas,
0: mejor dicho, para que se pueda retirar esta duna que hay aquí en esta playa del planeta comentario y terminamos con algo de lo que hablábamos estos días, del tema de la basura, de no dejar la basura, electrodomésticos en seres que no hay que dejar al lado de contenedores porque sabemos los problemas que puede generar y resulta que han pillado a un vecino en Burriana.
7: Así es, en este caso hablamos de la calle Argila en Burriana y en esta calle lo que ha ocurrido es que había un propietario que tenía unos contenedores de obra, ¿vale? En esos contenedores de obra no solo había, por así decirlo, material de obra, por así conocerlo, sino que había diferentes enseres hasta el punto de que los objetos cubrían mucho más de ese contenedor de obra, estaba desbordado y parte de esos objetos también ocupaban la vía pública. En este caso, molestaban también en un punto de un carril bici de esta calle. Bueno, pues la policía habló con el propietario para que retirara este contenedor, el cual fue precintado, y cuando lo retiró, dejó varios de estos objetos en el suelo y en la zona del carril bici, obstaculizando el tránsito. Esto ha sido considerado por el consistorio como una infracción grave. Ayer hablábamos de esas posibles infracciones y ahora mismo el propietario se enfrenta a una multa de hasta 100.000 euros.
0: 100.000 euros.
7: 100.000 euros.
0: Bueno, es la calle Argila, es una calle donde hay muchas empresas, donde hay una zona industrial ahí en Burriana y bueno, pues ahí queda esa denuncia que se ha hecho a este vecino.
7: Y nuevamente, ¿no?, desde el consistorio nos informan de esa gratuidad en el servicio de recogida de enseres y puede ser gratis que lleguen a la puerta de tu casa o tu empresa a recoger esos enseres y no pagar 100.000 euros de multa.
0: Solo tienes que llamar por teléfono y quedar con el servicio de recogida del ayuntamiento. Bueno, el teléfono que yo voy a recordar es el teléfono de la radio, que es el 964-868791. Un teléfono fijo con WhatsApp donde ustedes nos pueden enviar sus mensajes, fotografías, vídeos o notas de voz. Y daremos, como siempre, aquí en este espacio, en el espacio a quien corresponda, ese hueco para nuestros oyentes. Así que, Ángela Berlanga, muchísimas gracias un día más.
7: Gracias.
0: Nos vamos a publicidad y enseguida abrimos la radio. Raroteca.
4: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.
1: ¿Piensas en tus vacaciones? Elige con antelación Autocaravanas de Ansola y accede a nuestras promociones. Recuerda, también furgonetas de 8 plazas. Más info en yansolacastellón.es. En Castellón y Valencia, Autocaravanas de Ansola. Descubre el mundo sobre ruedas.
8: Todo el mundo te dice que el futuro es ahora. ¿Pero tienes el plan? En la Universidad Jaume I no vienes a calentar la silla. Vienes a implicarte en proyectos reales, prácticas que suman y formación dual. Aquí no solo estudias un grado, aprendes, cuestionas y superas tus propios límites. Entra en www.futuros.uji.es y elige el grado que encaje contigo. Diseña el futuro. Sé UJI.
9: La Liga FC Futures vuelve a Villarreal. Del 5 al 7 de junio en la ciudad deportiva Pamesa Cerámica. Las canteras de los 20 clubes de la Liga y EA Sports compiten por el título. La Liga FC Futures, el mejor torneo del mundo en categoría alevín. Te esperamos del 5 al 7 de junio en la ciudad deportiva Pamesa de Villarreal. Entrada libre.
10: Benicassin te lo pone fácil para reciclar y cuidar juntos de nuestro entorno. En las nuevas islas para el reciclaje encontrarás contenedores con tapas de distintos colores. Azul para papel y cartón, amarillo para envases y plásticos, marrón para residuos orgánicos y negro para el resto. Pequeños gestos que entre todos marcan la diferencia. Porque juntos construimos un Benicassin más sostenible, limpio y responsable. Benicassin Netam Tu, Ayuntamiento de Benicassin.
4: Historias musicales con Fernando Neira.
11: Me ha sorprendido la fuerza de la música y el canto colectivo. Creo que eso me sienta en la silla y me sorprende. O sea, cómo la música tiene esta capacidad de generar que tantas personas canten al unísono en un coro masivo. Como que se genera una sinergia que a veces ni siquiera en una banda es tan fácil conseguir.
4: Viernes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Cadena Ser.
12: La Raroteca, literatura y más con Rosario Raro.
0: Pues continuamos un jueves más y abrimos nuestra Raroteca saludando como siempre a nuestra queridísima Rosario Raro. Rosario, buenos días. Bon día.
13: Hola, bon dia, Andrea, si estic. I mira, tinc una frase d'obertura sobre literatura i compromís que és d'Albert Camus i diu: l'art no és un gaudi solitari, és un mitjà de commoure el major nombre de persones oferint-los una imatge privilegiada de les alegries i els sofriments comuns. I pense que és una frase perfecta per al tema d'avui, perquè unís bellesa, responsabilitat, comunitat, perquè l'art no només és ornament, sinó una manera de mirar millor el dolor i l'esperança compartits. I Camus va defensar aquesta idea al voltant del paper social de l'artista i de l'art, que és el tema d'avui. I per això tenim a Roser Diago. Roser és una dona profundament vinculada a l'educació, la cultura, la vida cívica de la Vall d'Uixó. És mestra d'educació infantil i primària, va ser la directora del CEIR Rosario Pérez pense que durant una dècada, i ha desenvolupat una intensa trajectòria com a sindicalista, activista cultural, presidenta de la Societat Cultural Amics de la Vall, jutgessa de Pau en l'actualitat, i també compta amb formació en educació per a la Pau per la Universitat Jaume I, que pense que és una qüestió molt en consonància del tema que avui ens reuneix, que és el compromís social des de la cultura. I Roser codirigeix juntament amb Maria Massó el cicle Música i Paraula, que enguany torna a demostrar que la cultura pot ser conversa, memòria, bellesa i consciència.
0: A més, avui, Rosario, anem a xerrar d'Amics de la Vall, que és una societat cultural de la Vall on, molt activa des de l'any 1989. Al llarg d'estos anys ha impulsat conferències, exposicions, lectures, activitats escolars, cinema, trobades literàries i un fum de propostes també al voltant de la música, la paraula, la memòria i el compromís. En el seu blog s'aprecia aquesta activitat constant amb iniciatives que van des del Dia Escolar de la Pau i la No Violència fins a cicles de documentals, xerrades, exposicions i una programació cultural diversa. En aquest context se situa el cicle Música i Paraula, que combina creació artística, pensament i diàleg públic. La taula redona d'aquesta vesprada porta per títol Literatura i Compromís Social i forma part d'esta voluntat de pensar la cultura com una cosa viva, compartida i necessària.
13: Així és, i vull aprofitar també aquesta entrevista per a tindre un record per a una altra tocalla nostra, Rosario Benavent Adrià, qui va ser president de la Societat Cultural Amics de la Vall durant més de 20 anys. I el seu llegat continua en cada activitat que manté sense aquesta conversa que no s'acaba mai entre cultura i ciutadania.
0: Bueno, pues,
13: te pareix bé, clar que saludem sí. Ja a Roser Diago.
0: Roser, bon dia.
14: Hola, bon dia a les dues.
0: Un empleat que sigues així amb nosaltres a la Raroteca. A mi m'agradaria parlar d'aquest cicle, Música i Paraula, que uneix dues formes d'expressió molt poderoses. Creus, tu, Roser, que juntes tenen una capacitat més gran per a despertar la consciència social?
14: Pense que sí. Les dues són poderoses per elles mateixes, però juntes multipliquen la seva força. Podem parlar, com per exemple, una poesia a la que se li posa música i multiplica la sensibilitat de la mateixa a través dels diferents sentits. Així també, doncs, les pràctiques artístiques, com heu dit, col·laboratives, empoderen a les comunitats per a co-crear solucions front a problemes socials, polítics o ambientals, i funcionen moltes vegades com un poderós mecanisme de protesta, per exemple, o reflexió crítica que visibilitza, com hem dit, injustícies o desigualtats, etc.
13: Roser Diago, que en el text de presentació de la taula es diu que la literatura pot donar veu a qui moltes vegades no l'ha tinguda en la història. Creus que aquesta és una de les grans responsabilitats d'escriptors, poetes, dramaturgs i artistes en general?
14: Pues sí, és una de les, bueno, no són els únics responsables, però sí, per a mi sí, perquè pense que el seu do artístic i creatiu, amb relats o, per exemple, en una obra d'art o en la música, a través de la música, poden donar veu en primera persona, en la literatura en concret, per exemple, a persones que el seu sofriment no és visible, o persones que estan marginades i que a través d'aquest do personal que tenen les persones com a artistes o literats, pues poden donar a la societat el coneixement de, del que està passant.
0: Claro.
14: A més, en... Així el lector, pues sí, això. Ese patiment fa que quan llegeixes una obra literària que porta un compromís intrínsec, el lector es pot posar en les sabates del personatge que està en ese patiment i reflexionar al respecte. I pense que a través de la ficció i la no ficció documenten aquestes veus, sí.
0: En el text de presentació de la taula es diu que la literatura pot donar veu a qui moltes vegades no l'ha tinguda en la història. Creus que aquesta és una de les grans responsabilitats d'escriptors, poetes, dramaturgs i artistes?
14: Sí, bueno, ho acabé d'explicar un poc. La literatura i el compromís social estan profundament units i històricament les obres de ficció i assaig han funcionat com potents vehicles per a visibilitzar injustícies, inspirar moviments de canvi o fomentar l'empatia i el pensament crític en els lectors, acabem de dir, no? Ajudant a deconstruir moltes vegades prejudicis i construir societats més democràtiques. Tenim molts exemples clars en la literatura, però sense anar més lluny, mira, faré referència a Rosario, que la tenim ahí. Rosario,
15: ay, gracias.
14: No, ella és indiferent, també ho fa, no? Però, mira, se m'ha acudit en la seva obra de La huella d'una carta, no? On presenta, a través d'uns fets reials molt ben documentats, una Espanya sombria, on el paper de la dona en un context de postguerra està supeditat a l'home, per exemple. Rosario?
15: Sí, també la qüestió de donar veu als que no la tenen, no? Als que
14: ja
15: han sigut arrebatada, com per exemple els afectats per la talidomida, no? En aquest cas,
14: exacte.
15: Perquè es tracten com si no foren persones, com si foren coses que ponen en evidència pues, la corrupció. Ai, perdó. I volia preguntar-te també si ara has vist que sostenir aquesta activitat cultural diversa ha canviat la seva recepció en les generacions actuals, perquè, clar, ja teniu una llarga història i, per exemple, els actes d'enguany, no? Són, jo penso que ja és 39 o així, la
14: 34,
15: edició.
14: 34 edició del cicle, sí.
15: Sí, bueno, volien nomenar també a la periodista i escritora Mònica Mira, que esta vesprada moderarà la taula rodona Literatura i Compromís Social i això, no? I aquesta qüestió. Que com veieu, Maria Massó i tu i els altres membres dels Amics de la Vall, que ha evolucionat l'acostament de la societat a la cultura?
14: Bueno, nosaltres, en primer lloc, sempre hem intentat, perquè clar, som molts anys, no? Estar al dia amb els temes que han pogut ser més rellevants en els diferents moments viscuts, aportant tot allò que ha sigut un referent en les diferents xarxes o espais socials o literaris en aquest moment actual, en el que fora, no? I és així com hem pogut mantindre pues, l'interès i la curiositat per allò que hem presentat. I respecte a com ho veiem, com ha evolucionat l'acostament de la societat a la cultura, jo penso que l'educació, en majúscules, en una societat democràtica és la que ha anat despertant l'interès per la cultura. Evidentment, hem tingut que adaptar-nos a l'evolució tecnològica i a les noves maneres de transmetre com les xarxes socials o bueno, el que està aquí. I també hem anat ampliant, això també he de dir, els nostres camps d'acció fent activitats conjuntes amb altres associacions, com per exemple a la Vall tenim l'associació Dones Clara Campoamor, que fet moltes vegades pues, activitats conjuntes que encara potencien més el resultat del que preteníem, o amb les institucions, per exemple, també amb serveis socials, parlant de fenòmens com la migració o la inclusió.
0: Fer una tasca, la veritat, Roser, que molt important i molt important també per als nostres municipis i accionar d'esta manera la cultura en aquests vessants, així que l'enhorabona també des de la ràdio. Nomenava Rosario a Maria Massó. A mi m'agradaria preguntar-te què significa per a vosaltres, per a les dos, continuar este camí i com es transmet, sobretot, aquest esperit als més joves de la societat.
14: Sí, A veure, en primer lloc, els pensòlers de Guadí Rosario tenim una junta molt competent i que, curiosament, som la majoria dones i mestres. Però, bueno, estant al dia amb els temes més candents i aprofitant la qualitat de les diferències a la nostra ciutadania i treballant de valent per a que això siga possible. O sigui que ahí, pues, ahí estem en una constància repetida any rere any. I en quant a transmetre aquest esperit als més joves, cal dir que no és fàcil. En aquests moments no és fàcil, perquè els natius digitals, que són joves, sí, en un clic poden accedir a multitud d'informacions que els interessen. Però un dels nostres objectius sempre ha sigut, sempre ha estat, fer arribar a les nostres propostes a l'estudiantat més jove a través de la implicació del seu professorat, tant en educació primària com en educació secundària, amb espais de coneixement, debat i reflexió, com heu deixat entrevore al principi, amb activitats de participació dins o fora dels seus respectius centres. Com és el cas que tenim enguany, bueno, l'exemple, no? Després de molts anys, fent una jornada que ja en portem unes quantes. 29 d'aquesta jornada que vaig anomenar, que se diu Poesia a l'escola, que està dins del cicle Música i Paraula, i que enguany era dedicada al poeta Antonio Machado. I per la situació que està vivint el professorat, hem hagut de suprimir i ajornar-la, no sabem per a quan. Però, bueno...
16: No, mira, és farament. Volia parlar-te de...
14: Sí,
16: això, Roser, que no podem sostraure'ns a una qüestió tan important que marca ara el nostre context, que ha fet que la primera activitat del cicle, com tu dius, que s'haguera d'ajornar, que en referís a la vaga de docents de l'educació pública. I, Roser, tu que has sigut mestra i sindicalista durant tota la teua vida i que coneixes molt bé l'educació pública des de dins, en un moment en què el professorat s'ha vist obligat a mobilitzar-se per les condicions de precarietat en què es troben alguns centres, el deteriorament general del sistema perquè s'agilitzen les contractacions, les substitucions, per tot, no? Per la ràtio, perquè no s'arracona el valencià, per un llarg, etcètera... Què ens diuen aquestes polítiques educatives sobre el compromís col·lectiu amb la igualtat d'oportunitats de la que estem parlant? I que si són conscients del que està en risc si la privatització del sistema educatiu avança. Perquè abans que ens respongués, si m'ho permetis, vull deixar tan sols un apunt sobre el qual pense que cal reflexionar, i és que a Finlàndia, per exemple, l'escola privada està desmercantilitzada, no pot tindre ànim de lucre, cobrar quotes ni cobrar a les famílies per altres conceptes, i ells escassíssim 2% de centres privats, una xifra quasi simbòlica i molt eloqüent, s'ha de sometre igualment al principi d'igualtat educativa. Quan l'educació de qualitat no es compra ni s'hereta, l'escola pot complir millor, pense, no?, la seva funció democràtica. I tu creus, Roser, que el problema de fons així i allò que està generant tots els altres és que l'educació s'ha convertit en un negoci?
14: Pues ja, Rosario, jo soc, fent la reflexió així en el temps, jo soc filla de persones treballadores i la democràcia i el sistema educatiu públic m'han permès estudiar.
0: Correcte.
14: I tindre accés a la cultura i ser el que avui soc. Un sistema que no dona prioritat a l'escola pública, invertint cada dia més en la privada, que és el que està passant, fa que les distàncies entre les classes menys afavorides i les més cada dia s'agranden, creant més desigualtats socials. L'ensenyament ha d'oferir les mateixes possibilitats a totes les persones. I l'ensenyament no ha de ser un negoci, i ho dic amb èmfasi, perquè així no complís la seva funció democràtica. En aquests moments, el professorat està reivindicant, com tu bé has dit, és el seu dret en el sou, en les condicions de treball, en quant a infraestructures i recursos, que no només beneficien aquest professorat, com de vegades se vol vendre, sinó que beneficiaran a tots i totes les xiquetes i xiquets de la nostra comunitat. Mm. I tu també ho has nomenat, no? I no oblidem el recolzament d'un vell material, tu que eres escriptora, de la nostra cultura, que és la nostra llengua, que hem de preservar i potenciar. I aquesta és també una gran reivindicació d'aquest professorat, que jo vaig formar part d'ell en el seu moment, quan se va aprovar la llei d'ús i ensenyament protegint-la a la llengua, i està portant-se endavant com una militància des de fa 40 anys.
0: Mm-hmm. Sí. Jo crec que una figura també per resaltar.

0: Es dicho final, casi les dos de la vesprada y sinónim de que tenim a l'estudi a Jorge Gumbau. Jorge, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Dus algo avui damunt la taula que a mi m'encisa.
1: Bueno, jo sempre intento renovar-me, no? Renovar-se o morir. I així hem portat unes culleretes.
0: Per a qui no ens estiga veient a través de l'estreaming diré que són dos culleres llargues, dos culleres de crema,
1: De carajillo, claro.
0: De carajillo totalment, amb una canya a la seua base que fa que estiguen juntes i ressonen.
1: Exacte.
0: Així seria.
1: Perquè les culleres, pues, per a qui no ho sàpiga, era un instrument pobre, un instrument popular. I dic pobre no per el so, sinó perquè la gent que no tenia diners per comprar-se una bandúrria o una guitarra no se quedaven sense fer música, sinó que feien música en el que tenien a l'abast. I si eren dos culleres? Dos culleres.
0: Se pot fer bona música amb dos culleres?
1: Home, sí se pot fer. De fet, et diré que jo lo de unir-les i agafar aquestes dos culleretes de carajillo, perquè jo les porto unides en una canyeta, no és tampoc sols pel sonit, sinó que he de confessar que és per si vaig a algun bar, no?, i no tenen pa fer el cremaet, jo els dic, no vos apureu ahir en la motxilla dels
0: la
1: instruments, jo porto dos culleretes.
0: Dos culleres doble. A veure com sonin les culleres? Ahí està l'instrument que avui ens du.
1: I a més que porta l'anell, va rascant, encara dona
0: encara efecte. Sona més metàl·lic. Entenc que és un instrument, clar, molt antic.
1: Home, jo crec que des de que la gent es va posar a fer música i en el moment que es van descobrir que fent música amb dos pedres sonaven, no? Que jo crec que és la base dels instruments de percussió en general, pues van veure dos culleres i van veure una oportunitat per poder aprofitar,
0: clar,
1: i fer so.
0: Quan les culleres eren de fusta no serviria molt perquè
1: sí.
0: So no seria igual, això
1: no,
0: sí.
1: No seria igual, però també...
0: Sona com les típiques claus, no?
1: Però també és molt bonic. De fet, així perquè no tenim la tradició o s'ha desprestigiat el tocar instruments així més casolans, però l'altre dia un dels meus músics va anar a Anglaterra i... No, als Estats Units, i allí es va trobar dos culleres de fusta unides pel mànec, així com les tinc jo, però en vez de ser de ferro eren de fusta, i allí toquen les culleres, però de fusta.
0: M'agrada molt, i a més és com recuperar part de la nostra història i tindre-la avui dia transformada en aquestes culleretes que ha fet de manera casolana el nostre Jorge Gumbau a sa casa. Així que ens van a servir per avui parlar d'un tema, tu has dit, avui tinc ganes de posar-me en camisa d'onze bares, i a mi me pareix un tema extraordinari el que has dut avui per a xerrar així a la secció, i crec que molt necessari la reflexió que avui vas a fer-nos.
1: Bueno, jo també crec que és una reflexió necessària. Al final, Jorge Gumbau és el rei del Sarau, no? I entonces està en tots els puestos. I es basa precisament en les cobles que actualment encara en molts puestos estan cantant, és una llàstima, però són cobles masclistes. I jo és una cosa que me pregunto i dic, i per què no podem canviar-les? Si al final la cultura del poble l'escriu el poble, per què quedar-nos estancats en cobles que no refereixen l'actualitat d'avui dia?
0: Clar, la societat evoluciona i deurien evolucionar amb ella la seva cultura, les seues tradicions i la seva música.
1: Aixina és. I a més, no només que el poble tinga aquest poder de transformació, sinó que en moltes ocasions les cobles que avui dia cantem no són nascudes ni per part del propi poble. És a dir, que no ens oblidem que així van viure una dictadura i molts d'aquests valors de la dictadura van acabar transformant-se en cobles populars. Una cobla molt habitual que jo escolté cantar als voreos, i no critique a la gent que la canta, sinó que critique per a que fem una reflexió, no? Parla i diu: quin dimoni són les dones que van enganyar a Sant Pere, que li van fer uns pantalons en lo de davant darrere. Això ho canten en els voreos. Al final destina el paper de la dona a cosir i que damunt té culpa perquè s'han equivocat cosint-li els pantalons.
0: I ho han fet aposta i són males.
1: Exacte. Però resulta que jo estava llegint un llibre de Francisco Sangüesa de 1909, si mal no recorde, on fa una recopilació de moltes de les cobles que se cantaven en les comarques de Castelló, i trobe és una cobla semblant a aquesta, que en vegades dir quin dimoni són les dones, dia quin dimoni són els sastres que van enganyar a Sant Pere, que li van fer uns pantalons en la bragueta darrere. No té més lògica i no té més sentit que siguin els sastres que són els que es dediquen
0: que
1: a cosir. És que s'hagin enganyat fent els pantalons a Sant Pere i que no les dones?
0: Totalment. Jo crec que totalment. Això em du a preguntar-me, Jorge, si tu als teus concerts canvies algo de la lletra o directament estes coples o aquestes cançons no les elegixes?
1: Jo, de fet, és el que parlàvem. Jo concebís que això és cultura popular i, per tant, com jo me considero part d'aquest poble, m'agafo les llicències de canviar les cançons que a mi no me semblen que me representen o que no representen el moment que vivim, perquè al final també, si nosaltres agafem i soles reproduïm les cançons com una cosa que és fea, és una cosa que és fea i no hem de perdre. En l'únic argument de la tradició, al final estem defensant que és una tradició que no pot evolucionar cap a ningú punt perquè això és una peça de museu i l'hem de conservar tal qual. Jo, com vull que això evolucione, vull mirar en perspectiva al futur, crec que s'han de fer cobles noves i crec que s'han de modificar també les que ja tenim, perquè forma part d'això.
0: Mm-hmm. Això és com, per exemple, en el cas de la ràdio, que nosaltres treballem a la ràdio, com aquelles antigues cunyes de la ràdio o com els anuncis que es feien a televisió, on la dona sols podia treballar a casa, on tenia que tindre la casa ben neta i tot a punt per a quan arribara l'home de treballar, posar-li el gotet de whisky al costat de la butaca, llevar-li els pantalons i fer-li el sopar, com si ara continuarem amb aquestes cunyes per publicitar a alguns dels productes que s'ofereixen al nostre territori. No tindria cap sentit.
1: No té cap sentit. De fet, jo, en una cançó que cantem, són cançons de séquia. L'origen de les cançons de séquia...
0: Què són cançons de séquia?
1: Que les cantaven les dones quan anaven a llevar el llevador. La cançó en si no diu res masclista, és l'origen. Però crec que se poden continuar cantant explicant i ser origen, i de fet jo ho dic, menys mal que la societat hem evolucionat, que en un moment de l'existència humana ens vam donar compte que els homes tenim dos mans, que no som inútils, i igual que les dones poden llevar, els homes també poden ficar llevadores i també poden llevar.
0: Ens has dut algun exemple de copla masclista però transformada a l'any en el que vivim, podríem dir?
1: Esta va ser la que vaig transformar primer, en la que em vaig donar compte d'això. I és una xota que és la xota de Benigànim, d'un poble de València. I la lletra feia, arracona-me-la, tira-me-la un racó, si és casa que siga, i si és fadrina, millor.
0: Uau, eh?
1: Aleshores, estem parlant d'una violació, en tota regla. I jo vaig agarrar i vaig substituir aquestes cobletes de l'estribilló i així s'ha quedat.
0: Vinga.

0: Qué bonito, Jorge Gumbau, vaig a dir-te una cosa i crec que hi ha que ressaltar moltes voltes i donar-li el lloc que mereix a tasques com les que tu fas. Sempre contem que intentes recuperar aquesta cultura popular que no es perga, transmetre-la a les noves generacions, tens aquesta tasca, però en aquest cas, pegant-li aquesta volta, permetint-te la llicència de canviar les lletres i fer-ho de manera tan honesta i tan respectuosa, jo crec que mereix avui un doble reconeixement. Així que moltíssimes gràcies, Jorge.
1: Moltes gràcies a vosaltres, moltes
0: Bueno, ha sigut
1: gràcies.
0: un plaer. No sé si en dus alguna més o...
1: No, vos parte una coseta que si no se mos
0: Ai,
1: oblidarà.
0: ai,
1: La
0: ai,
1: setmana
0: ai,
1: passada vam
0: ai,
1: dir
0: ai, ai, clar,
1: l'endevinalla.
0: clar, clar. Jo me n'anava ja sense
1: Ah,
0: endevinalla.
1: ja, i l'endevinalla.
0: Quina era, quina
1: Pues
0: era?
1: la setmana passada vam dir, així darrere tinc un forat i un tros de carn li vaig a ficar. Què és?
0: És que ara t'has tocat el culet i entonces m'ho he pogut imaginar.
1: La
0: La
1: butxaca.
0: butxaca.
1: La butxaca. La butxaca. Però bueno,
0: Però com que li vas a ficar un tros de carn a la
1: claro, la
0: butxaca?
1: mà
0: La
1: que és, la
0: mà,
1: mà
0: la
1: que
0: mà, la
1: és,
0: mà,
1: la
0: la
1: mà és
0: mà.
1: plàstic,
0: La
1: bueno,
0: mà.
1: podria ser,
0: Podria ser també.
1: però en este cas, mà car, no? Però bueno, perquè no cavilen els oients per a la setmana que ve, com sempre els acostume a coses tan difícils, pues les diré una més senzilla.
0: Vinga.
1: Diu, dos birisbiris, dos birisbares, un ventamosques i quatre fangaes, que és... Au, la setmana que ve més.
0: Vinga, adeu. Gràcies,
1: Adeu.
0: Jorge.